0: Una canción divertida para esta hora de la mañana. Dice Freddy Faye, nos hemos ido al 2010, ¿eh? Ahí está, a mi McDonald's.
1: No era falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria. Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
2: Ponamar FM.
3: Solo números uno.

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres que ve, coincidint amb la jornada electoral. El Marroc, però, afegeix que ho monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del Grup Europeu Popular. També visitat el ministre de l'Interior. Al Marroc, com dèiem, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà o no l'electorat. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà a Berlín, guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici, la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya, 150.000 persones tenen Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens Ablo per d'altres a menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir els Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
4: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
3: Avui dilluns la temperatura serà ben alta, com si fos agost, ben bé valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol tot el dia.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
7: Una Mar FM.
8: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

Axis i Scorpio es declaraven addictes com nosaltres a la música i a fer-nos companyia, que sí? Oi, que sí, doncs mira, som-hi, ho farem ballant al ritme, per exemple, de Weather Girls amb el seu It's Raining Men, i abans... DJ Tiesto...

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Doncs et volem transmetre la nostra alegria, el nostre bon rotllo. Jo crec que ho aconseguim, oi que sí? Des d'Ona Mala FM el compartim amb tu. Bé, la música, Felix Jan i el seu Boy You Told Me per arrencar una nova hora d'èxits. Passen 5 minuts de les 11 en punt del matí. Seguim, sí, ja saps que aquesta setmana se celebra la Mercè. Serà festiu el proper dijous a la ciutat de Barcelona i segurament uns quants gaudireu d'un fantàstic pont de 4 dies. Però des d'aquí que sàpigues que des de la ciutat de Badalona estarem aquí, al peu del canó, també, des d'Ona Mar FM. T'ho explicarem i compartirem amb tu la bona música, facis o no festa. Èxits com aquest de Joan Rafar, sí, com sempre amb un somriure.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: El expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón ho justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3Cat Info que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3Cat, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
3: Esports.
2: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg-Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd.
2: I el temps tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim. La calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país.
5: En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
8: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
7: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
9: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.

Beatles, els Bonium, que van fer ballar generacions senceres durant dècades, sobretot els anys 70 i 80. Així és com ens quedàvem amb una de les seves cançons, Rasputin. Aquesta versió de Majestic, això sí, Iglu, Julia Blum, Chloe i Sexenia ens porten una altra versió d'un gran èxit de Blaumut, Bicicletes.

Que bé que sona el més nou de Katy Perry, aquest Watch It Burn. 20 minuts passen de la una i nosaltres aquí seguim amb tu, oferint-te el bo i millor de la música nacional, internacional, èxits, que són novetats o clàssics de tota la vida. Per exemple, cançons com aquesta dels Banda Neon, guapíssima, així es titula i així sonarà de bé, una cançó que a més fa festa. Fa xerinola.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
4: Esto es Onamar.

0: el teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quan fa?
3: Quan fa que no entres a la teva catedral?
1: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quan fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Una Mar FM.

0: veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Cada tarde ponemos la mejor música. Una mar-

0: ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. Com.
4: Una Mar FM.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Ona Mar FM.
1: Solo números uno.

0: És un clàssic cinematogràfic, evidentment, de la d'una gran pel·lícula d'un gran musical, com vulguis veure, de la pel·lícula Grease, estrenada el 1978. Ens hem quedat amb aquest Grease in the Wall de JFC, interpretat Frankie Valli, i amb ell doncs et donem la benvinguda a aquest 2026, aquí a la sintonia d'Ona Mar, quan passen 4 minuts pel comptats al punt de les 5 de la tarda. 21 de setembre del 2026, com et dèiem. Després de la Ràdio Fórmula Musical del matí amb Jordi Prades i la pausa del migdia, ens hi posem ara mateix.
1: Ona Mar FM.
0: Així doncs, que si has tornat a la feina, espero que connectis amb nosaltres, o si potser estàs descansant a través de la 88.0 o des de onamar.net. Salutacions a part meva, David Ramon, a Pura Punt, Dinner Party, una de les darreres novetats de Niall Horan abans, però Crash on You. És el moment de donar la benvinguda a David B. Així doncs, que benvinguts, benvingudes, passeu, passeu. David Ramon, qui et parla des de l'estudi 1, fins

0: Després del Me Boy, del primer senzill que ens arribava fa uns mesos dels Fangoria, estrenem el segon d'aquest 2026, el Síndrome de París. I sembla que va més o menys per la mateixa línia de desaparèixer tu i de dir adéu-siau. Nosaltres no et diem adéu perquè fins a les 7 tenim moltes històries per compartir, moltes novetats i algun clàssic altre en aquesta tarda de dilluns. Això sí, ara fem un petit passeig pels comerços de la ciutat i després tornem amb molta més actualitat aquí, a, com sempre, a la 88.0, aquí a Ona Mar FM.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148,000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
2: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
3: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Colipuy el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
4: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
5: Va, quant fa?
6: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?

0: És el més nou de Max Navarro. Després de la volteta pels consells comercials de la nostra ciutat, que és la teva, ens hem posat una altra vegada amb les novetats ja pràcticament d'aquesta tardor. Encara som estiu, però aquesta setmana en tema tardor meteorològica, tot i que les temperatures estan pels aires, pels núvols, eh? Ara mateix 31 graus. I això que escoltes, que ho teníem aquest estiu, la nostra radiofórmula inigualable, és el més nou de Max Navarro, aquí a Ona Mar.
1: Ona Mar FM. Sube el volumen y dale follow a nuestros perfiles.

És un dels clàssics dels Full Garden, dels Fools Garden. Aquesta cançó anomenada Lemon Tree, que molts de vosaltres ja coneixeu i que publicaven el 1995, inclòs en el seu tercer àlbum d'estudi anomenat Dish of the Day, i que avui hem tornat a recuperar. Aquesta cançó va ser un èxit a països com, per exemple, Alemanya, Àustria, Suècia, Noruega i, posteriorment, també aquí a casa nostra. Avui ens hem quedat amb aquesta versió que ens regalava Alan Farben, el DJ, del 2021, aquí a Hora Mar. 6 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Com ho portes, això? Som dilluns, ja sabem que la ressaca del cap de setmana potser encara dura. Nosaltres intentem fer-te bona companyia i aportar-te temes com aquest Don't You Get amb Camila Cabello.

0: Serà els Tennessee, aquesta formació espanyola que feia cançons amb aquesta sonoritat dels anys 50 i 60 americana. Una noche en Malibu és la versió que ens regalaven el 2025 d'aquest clàssic dels 80 espanyol i que arriben a dos quarts de 6 de la tarda d'avui 21 de setembre. Doncs mira, hem anat fent tarda al teu costat, allà on siguis, a la feina, al cotxe, al transport o a casa, o pur a punt d'anar a buscar els nanos amunt i avall, eh? Doncs vinga, 4 consells i després tot un clàssic. T'encantarà. Bonamar FM.
1: Solo números 1. Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda. Para que hoy tengas un buen día.
2: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria. Let's go.

0: Doncs vinga, 4 minutets per sobre 2 quarts i sonant una vegada més el Nothing's Gonna Stop Us Now dels Starship, que llançaven el 1987. I el pots trobar dins un àlbum de cançons anomenat No Protection. A punt, tenim el més nou de Taylor Swift, que ens agrada molt, i ara mateix aquí a Hora Mar t'ho presentarem. Tarda assolellada, 30 graus com 8. Va, vinga, tenim a la Taylor Swift preparant entrant en acció, sí? Doncs vinga, som-hi, aquí la tens.
1: Hey, this is Taylor Swift. I loved you, came back when I met her, I saw you.
2: La mejor recopilación de éxitos.
1: All the hits right now.
2: Una Mar FM.

0: Perduts, tu i jo, la bona música d'Encora, que és aquesta proposta que ara mateix estàs escoltant a les tardes musicals d'Ona Mar. A través de la 88.0, petites perles d'aquestes manufacturades a casa nostra, que anem presentant de mica en mica.
1: I cada onada viurà dins de mi.
0: Ara mateix, camí cap a 3/4, ens anarem fins a recuperar el més nou d'Alex Wall, porta per títol Chica de Santander.

És d'aquelles cançons que no només pots escoltar a través de la FM del 88.0, si ens escoltes des de el Barcelonès, Maresme o Vallès, sinó també des de plataformes com TuneIn Radio, MyTuner o fins i tot dispositius com l'Alexa, eh? Només tens que demanar Posa Mona Mar i et sonaran cançons com aquest Haven del 2026, aquesta producció de Mr. Black i Blue que ara mateix escoltes a través de les tardes musicals de la ràdio dels èxits que van amb tu. David Rabón, qui t'acompanya des de les 5, juntets tu i jo, aquí compartint un munt d'històries i cançons que sabem que t'agraden i molt. 10 minutets molt comptats, eh? I arribarem a les 6. Això vol dir que, mira, haurem mentit la primera hora, eh? Radiofònica. I a punt, a punt, a punt de recuperar Meghan Trainor. Fa uns mesos ens arribava aquest Girl, el primer senzill del seu nou àlbum, i ara ja tenim, des de fa alguns dies, Potential, el segon senzill, el segon single que ens arriba a la programació musical d'Ona Mar. Aquí el tens.

Eric Price, que te'n va sonar aquí a Ona Mar fa uns quants anyets. 5 minuts i mig mal comptats i arribem a les 6 de la tarda. Espero que aquesta primera hora tu i jo junts hagi estat una estona agradable, divertida i una mica més amena en aquesta tarda de dilluns, avui 21 de setembre del 2026, a través de la ràdio dels èxits que van amb tu. Arribarem a les 6 amb Save Your Tears des del 2021, d'aquells grups que sempre, sempre va sobre segur i que sabem que tots vosaltres us agraden. Els The Weeknd, amb ells fins a les 6 i després, com sempre, una segona hora de 60 minuts i de bona música al teu costat. Això és Ona Mar.

És el més nou de Paula Cops. Això porta per títol Los chicos no lloran. Les 6 i 4 minuts, segona hora, des de l'estudi 1 central d'Ona Mar, David Ramon, qui t'acompanyarà fins a les 7, i aquí en directe tu i jo una horeta més. A través de la 88.0, a través d'onamar.net, també si ens escoltes des de l'ordinador, des del mòbil, allà on siguis. A punt, l'actitud és el que compta, és el que ens expliquen i ens canten els Búhos. Amb la darrera producció de DJ

0: Ai, el Loco Loco del cap de setmana, de Gordo Reiner i Sonen Bell. Arribem a un quart amb Bebe Recha i David Guetta des de França amb el seu I'm Got Blue.
1: Hola, mare.
2: Tenemos la música perfecta para cada momento.
3: Con Amar FM.

És el Tornem Ahir de Luca, que no va ser ni un èxit dels 80 ni dels 90, sinó precisament del 2000. Clavats, quan començàvem nou mil·lenni aquí a Ona Mar. Ara, moment de recuperar un parell de temes de fa un parell d'anyets que et sonaran i força.

Doncs això mateix, és el The Door de Teddy Swims, el 2024, les que vas de... adivinar tu. I ara mateix tenim a Dasha amb David Guetta amb aquest tema, que és novetat, novetat d'avui. I que l'estrenem ara mateix, eh? És un remix anomenat Nota de This Party. I l'estrenem oficialment ara mateix aquí a Una Mar, avui 21 de setembre del 2026.

0: Y aquí estás tú.
1: Y aquí estás tú.
0: Y sé que ets tú.
2: Sens dubte, un bon duet, eh? El d'en Joan Dausà i Paula Cox. En aquesta cançó, octubre del 24. 3 minuts i 2 quarts de 7 de la tarda. 30 graus, 3, 54% d'humitat. I una tarda que ens ha quedat assolellada, eh? Molt bona, en temperatures suaus, encara dintre el que cap. No són aquells 37 o 38, eh? Suau, si ho comparem amb això, perquè clar, 30 graus a ple setembre tampoc no és que sigui massa temperatura de tardor. Va, que si no m'enrotllo i aquí parlarem només de temperatures i de coses d'aquestes, i el que és important és la música, i la que està a punt d'arribar, la superestrella de la mà d'Aitana.

0: d'una d'aquelles cançons ben alegres i d'energia positiva, és la so de Shakira del 2025 des de la gran pantalla. Nosaltres seguim fent camí, fent la tarda de dilluns amb energia i amb ganes de compartir grans cançons com la que està a punt de venir i d'arribar a la 88.0. Venècia, sí, sí, Venècia. Aquí deu ser, home, doncs ja ho saps, sí. Dels Homes G. Viatgem per Venècia amb la seva companyia per descobrir una mica més aquesta fantàstica ciutat italiana.
1: Una Mar FM. Una Mar FM.

Va, vinga, aquesta la presenta en cantant. Nova superproducció de Bakermat, ara mateix i a punt recuperant el Don't Worry, Don't You Worry dels Black Eyed Peas, amb un tema del 2022. Després, la darrera pausa per gaudir del comerç de proximitat per part meva, i encara ens quedan unes quantes cançons per arribar fins al punt de les 7 de la tarda. Així doncs que no t'ho pots perdre, evidentment. Això és Sona Mar FM, la ràdio dels èxits que van amb tu, com aquesta.

La teníem perduda, eh? De fet, no en sabem gaires coses d'ella des de fa temps. Estem parlant de Hilary Duff, aquest Chasing the Sun, publicat el 2014. I fixa't, i semblava que no, eh? Però un any... perquè és el 2013, almenys. I almenys així us sembla. Tal com ho tenim aquí. Anem a fer-te un petit regal. El Girlfriend de les Icona Pop, per posar una mica de marxa i una mica de revolució abans d'acabar aquestes dues hores per part meva, David Ramon, que t'ha acompanyat aquí a Ona Mar.

Vinga, escoltant les dues hores per part meva, David Ramon, des de les 5 de la tarda aquí a Onamar, i ara mateix Just the Way You Are amb Milky des d'enguany, des d'aquest any, eh? Com també és la peça que ens arriba a My Home Is You de Sunsets, un altre tema dance per continuar amb aquest i enganxar-lo amb aquesta darrera sessió d'aquests tres temes que ens queden abans de tornar a viatjar fins a Itàlia, eh? Però ho farem aquesta vegada amb un grup italià.

Arribem a les 7 de la tarda pràcticament. Abans, moment d'agafar una Vespa 50 especial i recuperar mitjans dels 2000 un tema dels italians Luna Pop, que va sonar moltíssim a Espanya i els va donar a conèixer a casa nostra. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5 i fins ara a les 7, en aquesta fantàstica tarda aquí a Bona Mar, una tarda musical per compartir grans èxits. Avui 21 de setembre del 2026. Arribem a les 7 amb Luna Pop, com et deia, després la Pilar Molina, com sempre, com cada dia, ens agafant el relleu. Sigueu feliços i dimecres ens tornem a escoltar. Adéu-siau!

0: mucho más que música.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
2: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida. Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a KB Language. Lenguaje.com.
3: Una Mar FM.